0: Tous les yeux sur Gaza.
1: Tots els ulls sobre Gaza.
2: Todos los ojos en Gaza.

Aquí sol matinero, les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a tret ací, en ja veus al moratge, escoltes des del llit les sirenes del port.